temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

previsions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM. En versió llarga duració, Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Maravilla, Dolor i Glòria.
1: I
0: més coses, perquè tinguem moltes cançonetes que mostrar-te en el dia d'avui. Després es passarà Miquel Izal en El Paraíso, La Remescla, Melendi i Avicii, Harry Styles, Charango i Zoo. Hasta les 9, així en Blue Radio, Despertador Blue.

Les nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio.

Obrim 100% Radio Fórmula i ho fem en l'edició del dimecres 3 de juny de 2026. Amb 10 minuts sobre les 9 del matí. I per així ja tenim la premsa musical del dia. Així que en seguida ens enterem de qui se parla avui en ella. Ho farem com sempre en molt bona companyia. I és que fins les 10 s'encarreguen del patrocini d'este espai G-Sport. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Recordeu que G-Sport és una de les poques empreses espanyoles que s'encarreguen de portar a terme tot el procés de fabricació de cadascuna de les seues prendes. Tot fet així, tot fet a Xàtiva, la carretera del CIMAT 14, on pots visitar la seva botiga i també la web gsport.es. A més, agafem la premsa, primera pàgina, i ens espera l'efemèride. I ahí es conten que avui felicitem l'aniversari a Marcos Borrego López. Bueno, pues per este nom no, veritat. Sí, per el seu nom artístic, de Marco Flamenco. Ell és cantant i compositor espanyol originari d'Utrera, Sevilla. Conegut per fusionar flamenc, rumba i pop urbà. Abans de dedicar-se a la música, treballava com a repartidor de gas butà i compartia en el seu temps lliure les seues cançons en YouTube, on va atraure l'atenció del productor Maki i després de la discogràfica Warner Music. El seu debut, Uno, va ser un èxit immediat, ja que contenia temes com La isla de l'amor o Como te imaginem, i va alcançar el disc platí digital, posicionant-se com una revelació del flamenc modern. Després aplegaria el segon àlbum, Le sonrió a l'agua, publicat en 2019, amb el qual consolidaria la seva fama amb temes com el Patí pa' mi na más. En 2022 llançava Una sola palabra i en 2024 Bonito. Ara mateix el tenim de gira per el país. Bueno, pues anem a quedar-nos amb ell. Avui felicitem a De Marco Flamenco, que és el seu cumple.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Con Seu ha disfrutat el discrespo. Ahí estava acompanyant a Quevedo en La Graciosa. Recordo, fins les 10 tens per a l'actualitat musical. I si n'hi ha un disc que està d'actualitat al país, és l'àlbum 15, l'últim de Malú, que es va publicar apenas fa unes setmanes.

cámbiate esta cançó de Alejandro Fernández. Veritat, bueno, pues el culpable es Sant Pedro, que la has format. Ahí está, me dediqué a perderte. I si te parlava abans de discos importants, no podem oblidar-nos de Nexo. És el nou de Nil Moliner, disponible també des de fa unes setmanes. Conté èxits ja com este...

0: talk about.
1: Blue Radio Challenge.
2: Tu atracción musical.
1: 90.2 FM y www.bluradiofm.es. Marca tu estilo musical y escucha Blue Radio online.
2: www.bluradiofm.es.
3: Molt pronter, nou disc de Madonna en aquest 2026. Serà Confessions 2. I de moment, bueno, pues ja va presentant algunes cosetes, eh? Este és el segon avanç, el primer oficial. En companyia de Sabrina Carpenter, ahí estava Bring Your Love. Qui ja l'ha publicat? Manuel Carrasco.

www.cnet.com i ens informem de la previsió per avui i per als pròxims dies. Encara que siga tímidament, l'oratge també presenta en aquestes setmanes treballs primaverals. Les temperatures van amunt i avall i afortunadament els pics de calor encara no tenen continuïtat. Estem tenint un final de la primavera càlid, però amb xicoteis parèntesis de temperatures més suaus. Avui toca agrair i disfrutar temperatures 5 o 6 graus més baixes que les d'ahir, amb un oratge estable i més núvols al cel que s'han encarregat de deixar les temperatures nocturnes algo més altes. I també podrien deixar alguna gota a les rodalies de València. La tendència dels termòmetres per a demà serà la contrària. Pujaran el que baixen avui i tornarà a fer molta calor gràcies a la col·laboració del vent de component oest que deixarà sentir-se sobretot al centre i al sud del territori. I quedem a l'espera de que es confirmen les previsions per poder disfrutar després demà d'un dia gris, fresquet, inclús plujós en punts de la costa i del centre i sud de la Comunitat Valenciana. Divendres podrà ploure de forma molt dèbil, però persistent, i ho farà fins la vesprada. Però ja veurem si se confirma o no. Visitem a Emet i de moment vegem que, bueno, pues el divendres sí que serà un dia plujós, eh? Esperem que no canvi esta previsió. La temperatura màxima prevista per avui, 29 graus, i demà en seran 36. Demà

Ocho es el segon avanç de Brigado, el nou àlbum de De La Fuente, publicat ja des de finals de maig. Esta plega després de Agradecido i suposa l'inici d'una nova etapa artística després de 2 anys sense llançar cap a gran projecte d'estudi. El títol, Caravaggio, fa referència al pintor italià Michelangelo Merisi de Caravaggio, famós per el seu estil realista, dramàtic i ple de contrast de llum i d'oscuritat. De fet, De La Fuente el menciona directament en la cançó, en la lletra, per a que quede ben clar. Realista i dramàtic, flow Caravaggio. La comparació té molt de sentit perquè este artista granadí sempre ha treballat des de l'autenticitat, mostrant tant la bellesa com les contradiccions de la vida quotidiana. Bueno, pues ya sabemos.

Participar per ací via WhatsApp o telefonant-nos 678-60-53-30. Del patrocini se encarregaran, com sempre, Grupo Innovatormo i el Bar Avenida de Genovés. Bar Avenida de Genovés, tots els dies ens ofereix esmorzar, menú diari. I el cap de setmana és millor sopar si les millors fitxes. Per minxar allí o per emportar.

67 8 60 53 30, per si t'apetís alguna cançó i si en concret te la demanes i te la posem en seguida. Estos són els U2, i és que tenim un missatge que diu: bon dia, esta cançoneta per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica. No, pues moltíssimes gràcies, que vaig a molt bé el dia. Esta és la de City of Blinding Light.

molt simpàtic aquest tema que portaven los Bullers. Veritat, junta Piquera, si era el convidat a este, no le digo que no. Estem ja a mitat de setmana, què? Com ho porteu? 3 de juny de 2026. I damunt avui pareix que no anem a patir tanta calor. Bueno, pues la cosa marxa bé, pues...

0: Daddy Yankee residir al nostre país, segur que en la pròxima setmana seria un desescollit per a cantar-li al Papa, eh? Perquè últimament està dedicant-se a fer música cristiana. Ahí estava en esta sessió junta a Bizarrap, la sessió número 66. I és Lala Love You, que també volen acompanyar-nos.
1: Nevada, la máxima de la nación con 26 grados. Ahí en California van a tener un clima bastante caliente. Estarán despejados en la rocosa y en la pradera. ¡Oh, vaya!

el nou disco. ¿Por qué me miras así? El van publicar el pasat divendres. Son es Lala Love You, amb el hombre del tiempo. Y Álvaro de Luna, que els acompañaba, colaboraba amb ells. 4 minuts i alcancem les 11, la primera hora d'este...

Bad Bunny en estos días por el país, ¿eh? Concretamente a Madrid, oferint concert en el que està tot venut des de fa molt de temps. Bueno, i sí, en unes imatges, en els informatius, en els que pareixia que n'hi havia més gent fora de l'estadi que dins, gent que s'havia quedat amb les ganes, bé perquè no havien pogut aconseguir les entrades o perquè eren massa cares, que hi saben molts. Se parla a la premsa musical i a xarxes socials de Bad Bunny i de la seva casita. Ja sabeu, la casita és un espai que ell ha inventat per a, bueno, pues els seus concerts, en el que simula una casita d'allí de Puerto Rico, eh? I el que pareixia en un primer moment un simple decorat s'ha convertit en un dels temes més comentats. La famosa casita de Bad Bunny, que ha generat crítiques per ser massa VIP, el critiquen d'això, o perquè la gent que està en esa casita, bueno, pues de vegades són gent que no és massa humilde, podríem dir, eh? Gent, sobretot, guapa, jove, poderosa, i que en la majoria de casos, bueno, pues manegen molta gent perquè són grans influencers. Bueno, pues tot el contrari al que hauria de significar la casita. Si tu tingueres que plenar una casita d'estes, a qui convidaries? Després m'ho dius.

0: sort un gran èxit amb el Mirador del Passatge, menjars per emportar. Estan a Xàtiva, al carrer La Reina 48, on està el xàrter cap a dins d'ahir en el passatge de la finca. Telèfon 635-433-744. Ara ja pots fer comanda i dinar bé. L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter El Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Blu Radio Chella, tocarás el cielo. 90.2 FM y www.bluradiofm.com.

0: molt mal, però perquè no se coneixien, perquè se veien i ni se saludaven, com a que se tenien així un poc de asco entre ells. Un dia la discogràfica va dir: "Per què no col·laboreu?" Es van juntar, van començar a parlar i bueno, pues que n'hi havia bon rotllo entre ells, que no era per a tant. Ara ja són amics. Bueno, pues coses que passen de deberes, veritat? A vegades tenim por de conèixer a gent nova perquè, diguem, no tinguem res en comú i mira, la vida te sorprèn.
1: Pa'qui un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

dos meses, la plazuela publicaba este nou sencillo. Bueno, pues el volen per a la llista, ¿eh? Portem unes setmanes ahí posant-lo com a candidat a veure si té sort. No acaba de conseguir plaça. A veure si esta setmana ja és la bona. Si no, la pròxima sense falta. Este dúo granadí ha presentat esta com a una de les seues últimes cançons. Si lo callo, muero. Bueno, pues una cançó que és algo distinta al que les que havien presentat fins al moment. Mantenen, això sí, la seva essència flamenca, però en este tema s'apropen un poc més al pop melòdic. Els propis mitjos especialitats han destacat que aquesta és una de les cançons més accessibles

7 minuts sobre les 12 del migdia. Tercera hora d'este 100% peticions. Bon dia de nou a tots. És que s'acabou d'incorporar? Desespera per no ser escollit. Ja sabeu, Blu Radio al 90.2 de la FM i www.bluradiofm.es. A través de la web podeu escoltar-nos a qualsevol punt del món, del planeta. I que comodi que és escoltar-nos en la web, que sí? Perquè tu obris en el teu mòbil, en el navegador, blurradiofm.es i ale, te poses a escoltar-nos.

Juanes amb el seu Amores Prohibidos. Juanes, que és un dels convidats en el nou disc de Manuel Carrasco. Una cançó que tinc per ací pendent de presentar.

d'estil musical, eh? Perquè ara el que més se du és la salsa. Bueno, pues cada vegada són més temes que van aplegant-nos i que seran els importants per aquest estiu que sonen a salsa, com quasi tot l'últim disc de Maluma. Però ara te parle de Miley Cyrus. Bueno, acabe de veure en premsa quants tatuatges té Miley Cyrus. Ves pensant tu el número que jo t'ho conte en seguida. Però abans el seu Flowers.

Molts tatuatges que té Miley Cyrus. Te preguntava si un número, però segur que en són més des que tu has pensat. No, pues ella acaba de confessar que en té 74. El que passa és que diu que s'arrepentís de la meitat i que se poguera tornar al passat no se'ls faria. No, pues 74. Això sí, la majoria són així diminutos, molt xicotius, eh? Miley Cyrus, que sonava per així amb el seu Flowers.

Sánchez va a sorprender a Meste enamorada. Ahí estaba Laura Pausini. La artista italiana que continúa pegando voltes al món amb esa gira multitudinària que fa que repassi esos 30 anys de carrera. Bueno, pues ha fet unes declaracions estos dies que ha fet que la gent l'aplaudisca. Bueno, pues el que ella ha dit és que no podem oblidar que és molt important la salut mental. Bueno, pues en esta època en la que tots, bueno, pues intentem mirar sobretot per el físic, sobretot ara de cara a l'estiu. Ella diu que no, que lo realment és important. Es la salud mental.

0: Bueno, pues Laura Pausini, que no es diva, perquè ho diu ella, però sí nosaltres.
1: Atenció al Beric i Comarca. Prepareu-vos perquè arriba el tardeo més potent de l'estiu. Este pròxim dissabte, 20 de juny, a partir de les 4 de la vesprada, l'espectacular terrassa Rioscar Eventos es transforma en una autèntica festa remember. I directament, des de la senda de la Baecho, arriba una cita que no et pots perdre. Dos referents de la música Remember. DJ The Cat versus Edual Capone. Punxant un back-to-back carregat de temassos, records i pura energia. A quatre plats i en sonit vinil 100%. Reserves, dinar e informació al 652-989-437. Rioscar Eventos Tardeo Alberic. No te ho pots perdre. Va, que així és dia.
2: Fin de semana. Comienza el festival.
3: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar te espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
4: Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola, la netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
5: En Serra Canals continuamos ofreciéndote la mejor calidad y trato en cada una de nuestras alternativas. Y ahora, para estar más cerca de ti, te presentamos El Coret, nuestro nuevo local zen muy acogedor, tranquilo y dotado de una gran terraza, un buen café, unos pasteles para tu celebración y, como no, los churros con posiblemente el mejor chocolate de la comarca. Pastelería, cafetería y churrería Serra en el corazón de la ciudad y ahora también El Coret en Jaume I, número 34. Canals.
6: Este verano, las tardes vuelven a sentirse diferentes.
7: Vuelve el sunset, vuelve la música, vuelve Adna Club.
6: Llega el gran opening, Festival Remember.
7: El próximo 13 de junio, el lago de Adna se transforma en el epicentro del verano.
6: Piscinas, cócteles, palmeras, atardecer frente al agua.
7: Y una noche llena de recuerdos.
6: Con José Coy.
7: Junto a DJ Mago, DJ Roddy, Tete.
6: Y el maestro José Coy hasta el cierre.
7: Desde las 4 de la tarde.
6: Hasta las 2 de la madrugada.
7: No vienes solo a una fiesta.
6: Vienes a empezar el verano.
7: Chiringuito Adna Club en el lago de Adna. Y lo que nos queda por vivir. Yo quiero respirar
8: la vida que me da. Blue Radio Chella. Para la Ribera, Costera y la Canal.
9: Y para el resto del mundo. En www.bluradiofm.es.

Sol presentar-nos cançons més mogudes, però en aquesta ocasió va preferir esta bonica balada junta un dels grans, com és Marco Antonio Solís. Ahí estava la bitxota Karol G. Ahí estava Coleccionando Heridas. I amb un poc de remember anem completant estora. 6 minutets i la una de la vesprada. Moment per recordar este Please Don't Go des de W.

agradable que posem temes com este per ací, veritat? Sempre porten bons records. Ahí està ben Double You amb el Please Don't Go. Bueno, pues aprofite per a recordar-te que si te l'has disfrutat, cada vesprada de dilluns a divendres, de 3 a 4, tens a Vicente Buitbonom Remember Deluxe, amb èxits com este. I ara sí, tanquem l'hora i ho fem amb Russell i Henry Méndez, a 200.

va visitar Mèxic. I a missa excusa va convidar els Mana a pujar a l'escenari amb ella per poder interpretar este Oye, mi amor. Dua Lipa sempre està de notícia, eh? Però la notícia més important ara mateix sobre la seva vida és que el passat cap de setmana va estar de boda en la seua, eh? Dua Lipa i l'actor Callum Turner s'han donat el sí quiero en una cerimònia íntima celebrada este passat dissabte a Londres. La pròpia cantant ha compartit esta setmana les primeres fotografies oficials de la seua boda i ho ha fet a través de xarxes socials. I encara que la boda va ser molt privada, la parella prepara ara una celebració molt més gran i multitudinària a Sicília, a Itàlia, amb nombrosos convidats del món de la música, de la moda, del cinema. Entre els noms que ja han confirmat, bueno, pues gent com Mark Ronson, Elton John, Charlie XCX, ja anirem enterant-nos de quins són els convidats. També se parla, i molt així en l'apartat més cotilla de la boda, bueno, pues del seu look nupcial. Ella, en compte de portar un traje així molt de novia, molt de merengue, no, eh? Anava amb un traje de, bueno, pues de chaqueta, tota de blanc, i en compte de portar el velo, portava un barret, eh? Que últimament també és molt de, molta tendència en això de les novies. Bueno, pues si eres fan de Dua Lipa, tens que buscar aquestes fotografies precioses que ha compartit ella mateixa en els seus comptes de xarxes.

pensant jo, ja que estem celebrant l'amor, estem felicitant a Dua Lipa i el seu xic per haver-se donat el sí quiero. Bueno, pues també puc aprofitar i donar també l'enhorabona a Afri i a Patri

la llista. És que demà amb un altre important. Es va colar fa unes setmanes en llista i ho va fer com a disc actiu. Ara ja s'acosta al top 10. És Alfred García amb la història de...

0: descobrir la novetat del dia. La novetat que sempre coneguem de la mà d'autobusos Chambitos. Si estàs organitzant un viatge, si sou molts per a un desplaçament, autobusos Chambitos ho posa ben fàcil. Simplement teniu que contactar amb ells a través de la web autobusoschambitos.com o en este telèfon que vos done 696-930-910. I ara sí, aplega la novetat.
1: Novedad.

esos éxitos, quiero que sepas. Juan Magán, que no para, este tema té 10 anys, però és que en estos 10 haurà publicat 1000 temes més. Perquè dia sí, dia no publica algo. Últimament el que està fent és revisant els vells èxits.

0: El èxit que pazon de Ale Yorgaki.
1: Es
0: Nicky Petras amb Nicki Minaj. Però si compartissin elles el Alone. Moment de tancar 100% peticions en esta edició del dimecres 3 de juny de 2026. Un plaer haver-vos acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Que tingueu molt bona vesprada. I elles diuen que estan a soles, però tu no, eh? Tu tens en seguida, per així, la companyia d'Àlex Elfa. En seguida, el Tendido Pop. Després de 3 a 4, DJ del Reino, del Reino Show. De 4 a 5, Vicente Buitbon portarà una nova edició de Remember Deluxe. I després...

0: Piensa en azul. Blue Radio 90.2.
1: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un gelat a la vesprada, uns peus a la duna, un sopar que acaba a la una, un ací, un ara i una pregunta: serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
2: Este verano, las tardes vuelven a sentirse diferentes.
3: Vuelve el sunset, vuelve la música, vuelve Adna Club.
2: Llega el gran opening, Festival Remember.
3: El próximo 13 de junio, el lago de Adna se transforma en el epicentro del verano.
2: Piscinas, cócteles, palmeras, atardecer frente al agua.
3: Y una noche llena de recuerdos.
2: Con José Coy.
3: Junto a DJ Mago, DJ Roddy, Tete.
2: Y el maestro José Coy hasta el cierre.
3: Desde las 4 de la tarde.
2: Hasta las 2 de la madrugada.
3: No vienes solo a una fiesta.
2: Vienes a empezar el verano.
3: Chiringuito Adna Club en el lago de Adna. Y lo que nos queda por vivir. Yo quiero respirar
4: la vida que me da. Un carrer net comença amb gestos molt senzills i xicotets. Usar la paperera, recollir el que embrutem i pensar en els altres. Perquè Xàtiva no es neteja sola. La netegem entre totes i tots cada dia. Per això, et donem les gràcies. Qui manté els carrers nets? Tota Xàtiva. Fem bé. Campanya de Xàtiva Sostenible. Ajuntament de Xàtiva.
5: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 635-433-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
6: Congelados Ángela. Con más de 50 años en el mercado, somos los profesionales del congelado para la restauración en la zona de la Costera, la Bay, la Ribera y la Canal de Navarrés. Con marcas tan importantes como Helados Frigo. Si vas a abrir cualquier negocio hostelero, piensa en nosotros, piensa en Ángela y nuestros profesionales te asesorarán de la mejor manera. Congelados Ángela. Nos encontrarás en la avenida Albufera sin número. Congelados Ángela. En su mesa calidad.
5: Contacta con nosotros a través del 678-647-220. Ángela, en tu mesa calidad. Amics d'Esportxes, el divendres ja és cap de setmana i volen que el disfruteu a tope. Vine a dinar i amb el teu menú et convidem a la primera copa del tardeo. I de 7:30 a 9, tapetes a 1 euro amb la teua consumició. Recorda, estem amb tu divendres i dissabte per a dinars i sopars. Diumenge, només al migdia. Reserves al 617-409-523. Vine a Esportxes, a la plaça del Mercat de Xàtiva, i gaudis de la nostra cuina de mercado.
7: Deja a tu mente llegar donde la imaginación te lleve.
8: Piensa en azul.
7: Blue Radio en el 90.2 y BlueRadioFM.es.

Atenció al Beriqui Comarca. Prepareu-vos perquè arriba el tardeo més potent de l'estiu. Este pròxim dissabte, 20 de juny, a partir de les 4 de la vesprada, l'espectacular terrassa Riosca Eventos es transforma en una autèntica festa remember. I directament, des de la senda de la Baecho, arriba una cita que

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella, 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.